0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Cua a la C-16 en sentit Barcelona per un vehicle avariat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
0: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits, això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Español. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
2: Esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitzenàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del PAOK de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.

Dia de molt inestabilitat i xafogor amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.

0: I amb aquests camins rebem des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous, destacant que hem tingut dos incidències en un mateix tram de l'A2. Un accident ha estat a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de cues, i l'altre també ha estat a l'A2, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, que dificulta l'entrada cap a Barcelona amb 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquest vessant Llobregat, doncs destaquem fortes retencions, doncs moltes d'elles habituals, però al vessant Besòs, per exemple, en tot el nord de la Trinitat arriben retencions molt intenses des del Vallès per la C58, una via doncs, que ja comença amb congestió des del terme de Terrassa. També per la C33 arriben retencions des de Montcada i Reixac, també, com és habitual, en aquests últims 2 quilòmetres per la B20 a Santa Coloma de Gramenet. La C31 també a hores d'ara circula amb 1,5 quilòmetre de retencions intermitents doncs, en aquest tram de Badalona fins a arribar a Sant Adrià de Besòs. Tot plegat ens deixa doncs, retencions habituals, com ja sabeu, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i gràcies. I fins demà, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Molta precaució, molta paciència, és el que ens diu cada dia el Ferran Aràndiga. Així que ja arrenquem. Per sortir a buscar amb sopa de cabra aquests camins. Vinga, que som a Ràdio Pomar 101.2 de la FM. Ja saps, t'acompanya la teva amiga Maria Jiménez. Fins la 1, hasta les 13 hores.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: Bueno, me estaba llamando alguien y era como si estuviéramos jugando al escondite, porque cuando yo cogía, pumba, ya no estaba. Cuando me llamaba, bumba, ya yo cogía y ya no estaba otra vez. Cositas que pasan. Puedes volver a llamarme. Venga, 93-465-7776. ¿Sabéis qué pasa? Que como el teléfono no suena, a veces no me doy cuenta. Claro, porque si estuviera sonando todo el rato, sería un incordio mientras que estoy hablando. Entonces se enciende una luz y a veces pues no me doy cuenta. Pero ahora sí que me he dado cuenta, cogí el teléfono y parecía que estábamos jugando al gato y al ratón. Venga, mientras que si me llamas o no me llamas, tenemos aquí una canción. Ahora sí me está llamando, ahora sí. Vamos a ver qué es. Hola, buenos días.
1: Bon dia, Mari.
0: Hem jugat al gato i al ratón, eh?
1: Sí, perquè he picat tres vegades i no m'has agafat i està ocupada. Sí,
0: no, jo quan l'he agafat ja havies penjat, o s'havia tallat, no sé, saps? Bueno, com estàs, Glòria?
1: Pues avui m'acabo de dutxar perquè tinc un mal d'esquena, que per què?
0: Ostres!
1: A lumbar.
0: Ostres! Vaig
1: fer una burrada, l'altre dia he fet una burrada.
0: Ah, doncs no es poden fer burrades, que no ho saps, això?
1: Sí, però no, jo vam venir el diumenge a la meva família,
0: sí.
1: I amb un gent, amb un fill, que posen la taula. I bé, però jo m'agrada la taula, m'agrada més que per la paret.
0: Vaja.
1: I me'l van posar molt enmig del menjador. I què he fet jo? El dilluns vaig agafar, cagar la taula i la vaig posar, mira.
0: Ostres.
1: Ja, home, que...
0: Glòria, filla meva.
1: Que no tinc 20 anys, ja, eh?
0: Clar. Me catxis. Bueno, ara posa't escalforeta i prens de tant en algun antiinflamatori.
1: Sí, em poso antiinflamatori
0: ja
1: aquí
0: està.
1: També. Que una pregunta, Mari.
0: Digue'm.
1: La librada parla amb tu encara, no?
0: Sí, i tant. Truca molts dies.
1: No perdo el seu número, no el trobo.
0: Ah.
1: Perquè ja sé que vindrà a buscar loteria, com
0: sí,
1: cada any.
0: Sí,
1: perquè m'agafi dos per mi, com sempre.
0: Doncs mira, segurament que t'està escoltant perquè ella l'agafarà, em sembla que em va dir en el Rincón Gallego, em sembla. Tu què vols, dues participacions?
1: Sí, com cada any dues, sí.
0: Doncs de moment encara no en tenen, eh? Si jo parlo amb ella o ella està escoltant, perquè ella molts dies, bueno, jo diria que gairebé que escolta cada dia.
1: Sí.
0: Doncs quan tinguem nosaltres, o quan tinguin allà, perquè jo crec que fins demà no tenim les participacions, però clar, encara s'han d'assallar i tot,
1: exacte.
0: Suposo jo que el dilluns segur que tots tenen ja la loteria.
1: Va, doncs, perquè ho sàpiga, que vull dues. No sé, perdó el seu número, l'he perdut, noia, i no el trobo enlloc.
0: Doncs no et preocupis, que ella ho estarà escoltant seguríssim, i si no ja li diré jo. D'acord, Glòria?
1: Li coge dos per la Glòria.
0: Val, dues participacions per la Glòria. Glòria,
1: i
0: quina cançó vols ara? Quina et ve de gust?
1: Una que sigui alegre, perquè tinc el dia tonto.
0: Ai.
1: Amb això de l'esquena tinc el dia tonto.
0: Clar, no m'estranya.
1: Una d'alegre, que sigui alegre, que tu mateixa.
0: Vinga, un petonet, preciosa.
1: Igualment, xata.
0: Adéu, carinyo.
1: Adéu,
0: Glòria. De res a tu.
1: Adéu.
0: Chis, es que queremos hacer cosas a veces que no podemos, pero somos cabezonas. Yo soy la primera, ¿eh? Sí que se lo digo a ella, pero yo también lo hago. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh?
2: Historia de un amor que no fue nada.
0: Ahora buscaremos una canción que sigue muy alegre para la Glòria, va.

vinga, tenim una cançó. Aquesta és per la Glòria, perquè, Glòria, que ja no tenim 15 anys. No tenim 15 anys. Però sí que ens sembla que els tenim, eh? Que sí. Tenir-los, tenir-los, sí que els tenim. Que t'envio un petó ben gran. Duo Dinámico, 15 años tiene mi amor. Tanto. Bailar el rock. Te la poso des del començament, que no és una cançó gaire llarga. Vinga, som-hi.

0: Buenos días.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Bon dia, amb qui parlo?
1: Pues mira, Rosa de Montigalà.
0: Hola, Rosa de Montigalà, com estàs?
1: Bé, feia dies que no trucava, però avui no hagués trucat. Però mira, acabo de sentir el que he sentit i em sap greu que hi hagin persones com les que hi ha.
0: Doncs ja se sap. Jo ho he llegit, és que la veritat és que hi ha molts comentaris de molta gent que vol un dècim i tal.
1: Sí, jo vindré a buscar-ho, no he vingut mai, però
0: no?
1: aquest any vull.
0: Toma, així m'agrada. Doncs
1: aquest
0: clar.
1: Any vull, perquè a més m'agrada el número com acaba, eh?
0: Que sí, i com comença, el 93.
1: També,
0: maco,
1: per mi és preciós.
0: Doncs, Rosa, m'havies trucat algun cop o no?
1: Com?
0: Si m'havies trucat alguna vegada. No masses,
1: sí,
0: però poques vegades, oi?
1: I a més vaig anar a Bacus a veure el segon llibre.
0: És veritat, és veritat.
1: Que em va firmar el llibre i tot.
0: Sí, sí, sí.
1: A nom
0: sí, sí.
1: Del meu marit i meu.
0: Exacte,
1: Esteve,
0: ara me'n recordo. Perfecte, me'n recordo perfecte. Va ser al principi, quan vam entrar, eh, que sí?
1: Sí, tant a la Bacus, que hi ha també el de... Com es diu? El Joan... No, Joan es diu? No. El que surt a la una, vaja.
0: El Juan Marín, sí.
1: El teu company, que estava ell també.
0: Que també estava allà, és veritat, és veritat.
1: I a més hi havia un noi que va vindre substituint a l'altre que no va poder.
0: Sí, exacte. Molt bé tot, molt bé.
1: Maco va ser, aquell dia.
0: A mi em porta molts records.
1: Per mi era la primera vegada que vaig conèixer.
0: Molt bé, me n'alegro molt, preciosa.
1: Bueno, i a més, el teu llibre l'he portat a Itàlia.
0: Ostres, vas anar a Itàlia amb el meu llibre, així que he viatjat, eh?
1: Sí, ha anat a

0: Gènova, a la meva família,
1: sí.
0: I bueno, i van dir, la meva cunyada diu, bueno, li passaré a les nebodes, sí. I a tothom.
1: Ostres, doncs me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies, Rosa. Vols una cançó?
0: No, més que res, mira, jo no volia trucar. Sí, totes són maques, les que em poses. Uh-huh. Avui mateix, aquella de 15 anys, Tenem Amor.
1: També és molt maca, sí.
0: És que el Duodinàmic, el Serrat, tots aquests...
1: Tots.
0: Són de part de la meva vida, que jo tinc 75 anys,
1: molt
0: saps?
1: Molt bé, molt bé. Uh-huh. Doncs mira, ara en posem una que és molt maca, del Joan Manuel Serrat. Espero que t'agradi, d'acord?
0: Com vulguis, com vulguis. Però escolta, més que res, m'ha indignat perquè dic, escolta, ja està bé, home, ja està bé. Eh?
1: És que, clar, és que et diuen això...
0: Ja saps a lo que es tracta, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No vull repetir.
1: No, exacte. No, però jo ja he contestat, ja l'he contestat, perquè, home, clar, jo ja ho he llegit ja ho... i dic, ostres, com som, ja. No, les persones... És que hem de fer tot ho hem de fer a canvi de diners. Nosaltres, què podem anar a guanyar si posem...
0: Home. No. I a més, és que és íntegre, oi?
1: Clar, el que es juga, el que tu pagues és el que jugues, ja està.
0: Sí, però escolta, estem en un món tan divers que a mi em fa por i tot, eh?
1: Ja, és veritat, tens raó. Preciosa, t'he de deixar un petó ben gran.
0: Igualment, adéu, un petó.
1: Adéu, carinyo. Adéu, adéu, preciosa meva, adéu. I gràcies. Claro, es que nuestros oyentes se enfadan, y a mí no me extraña, ¿eh? ¿Cómo me enfado yo? La verdad, me ha dolido, porque, no sé, es un trabajo que hacemos, que lo hacemos desinteresadamente. Y cuando salen esos comentarios así, dices, te enfadas. Yo me he enfadado. En ese momento enfadado, le he respondido. Eso también es verdad que le he respondido.
2: Podía llorar también de alegría.
1: Mira, para el que no tenga Facebook, he puesto, Sergio, perdona, aquí no hay recargos. Pagas 20 y juegas 20. Y ya está. Podía haber dicho más cosas. Pero no. Que va. Mis padres me dieron una educación extraordinaria. Aunque la cabeza a veces va más allá, ¿eh?

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: l'ANB ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats per malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Ademuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan García.
2: Santano ha enumerat les 3 actuacions que de cara a 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
3: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
2: Nous trens per Rodalies que finalment arribaran a la primavera. El que no ha concretat el número 2 del Ministeri és quan els trens d'alta velocitat recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen entre Madrid i Barcelona, amb les limitacions de velocitat que es van posar amb la crisi d'aquest hivern.
1: Més qüestions. El director de la DGT, Pere Navarro, avança en una entrevista a 3cat Info que faran excepcions a l'aplicació de la nova regulació dels semàfors grocs intermitents mentre creuen els vianants. D'aquesta manera respon ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
4: Avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de UI Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
5: Un projecte que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Pues sí, la ràdio més pròxima, ja ho saps, estem amb tu fins les 4 de la tarda, que és Ràdio Pomar, 101.2 FM, lo nuevo de Maluma y Shakira. Así suena este agua. Venga, que estamos contigo.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.